0: Hola família, com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
1: D'en Xuroi. Closing Party 2026. Sábado 26 de septiembre, a partir de las 23:45 horas. Closing Party 2026. La closing de Cova d'en Xuroi. La closing de Cova d'en Xuroi.
2: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Però a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'or i és millor.
3: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabater 5 en Polígono de Ciudadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
4: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
5: Bon programa. Ha preparat el Museu de Menorca perquè en gaudim en aquests propers dies i mesos. Estem a... ja obrint la tardor, acaben setembre i comencen tot el mes d'octubre, un mes d'octubre que està farcit de propostes. Ja vos vam avançar que aquest dimecres, dia 7 d'octubre, hi ha el Joc del Caixó, una tongada més per conèixer, aprendre, o perquè ja comencem a saber un poc competir, xalà, disfrutar. També el dissabte 17 d'octubre hi ha ioga i art. Na Charlotte Mouldi i na Antonella Sorsi han preparat una cosa ben especial. Ja sabeu que el museu és més que cultura i art, també és salut. I reiem d'una excursió que es prepara per a la cimentera de Ferreries el diumenge, dia 18 d'octubre. Teniu tota la informació a museudemenorca.com, ho dic perquè si ja voleu anar agafant puesto, ja sabeu que són molt demandades aquestes excursions, perquè ens ho passem pipa i aprenem. El dimarts 20 d'octubre hi ha una conferència amb converses en italià per Limo di Arte, on no només aprendrem d'art, sinó que aprendrem d'idiomes, i ens ho passarem bé. El 17 o 24 d'octubre hi ha Detectius del passat, el mar de fa 10 milions d'anys i el misteri del cranc fòssil. Això està enfocat més per la gent menuda, però en sèrio que no disfrutaran els papàs i mamàs? O els avis? O tots? Segur que sí. Ah, i el grup de lectura de literatura històrica. No t'ho pots perdre a partir del 27 d'octubre, que són moltes coses. No te preocupis, que t'ho anirien recordant tot.
6: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
7: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobres l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
8: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. MU. Només a Multiòptiques.
9: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
10: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuida

0: Hora 14 i 15 minuts del migdia, moment ara per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és dimecres, és 23 de setembre, un dia que hem conegut que a Menorca només ha adjudicat un 21% de les obres incloses dintre del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Un estudi d'Aliança per l'Aigua deixa al descobert aquesta falta d'infraestructures pel que fa a l'aigua. Xerrarem d'aquest tema, xerrarem també de la inversió que haurà de fer el Consell Insular de Menorca de més de 600.000 euros per desencallar les obres de millora i reordenació de l'aparcament públic de Serpentona a Cala Galdana. També xerrarem de l'aprovació ahir dimarts de la llei Menorca Reserva de Biosfera, de la presa en consideració de la modificació de la llei, bàsicament per establir aquest límit d'entrada de vehicles. Escoltarem les intervencions que no vam poder escoltar ahir perquè l'aprovació encara no estava feta dels diferents membres dels partits polítics. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem com sempre fins a mitja i que arrencam amb l'informació del temps.
1: Espai patrocinat per Eina Menorca.
0: Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca comença la tardor amb temps càlid i estable.

0: Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 29 graus a Ciutadella i 27 a Maó. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises. Demà dijous baixaran lleugerament els termòmetres, màximes de 28 graus a Maó i a Ciutadella i una mínima de 18 graus a la capital. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb boires. És una informació d'AEMET.
1: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
2: Menorca pateix un dèficit històric d'inversions en infraestructures d'aigua, segons un estudi publicat per l'Aliança per l'Aigua que analitza la contractació pública realitzada entre 2018 i 2026. L'illa només ha adjudicat un 21,3% de les obres incloses al Pla Hidrològic de les Illes Balears. L'illa només ha gastat 13,5 dels 66,3 milions d'euros quan només queda un any perquè venci el termini de vigència d'aquest pla. Entre les inversions oblidades destaquen l'ampliació de la depuradora d'Es Mercadal, valorada en 5,9 milions d'euros, que no s'ha adjudicat fins enguany, tot i que ja va superar el límit legal de contaminació l'any passat. Per la seva banda, la depuradora de Ferreries va sobrepassar la seva capacitat de disseny durant 8 mesos l'any passat, sense que s'hagin realitzat grans reformes des de 2017, mentre que la desaladora, per exemple, de Ciutadella, només funciona el 38,5% de la seva capacitat. Joan Calvo és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
3: Els problemes se van sumant i sempre les infraestructures arriben tard i lo pitjor de tot és que com que damos más madera, ¿no?, al fuego, que continuem creixent, ¿no? I llavors, bueno, Menorca dins de les illes és la illa que menys ha crescut, però bueno, creiem que en qualsevol cas s'ha d'aturar qualsevol tipus de creixement urbanístic, tant urbà com a rústic, mentre no s'accelerin aquestes actuacions.
2: El retard, Manuel, aquí s'emmarca en la lentitud generalitzada de totes les illes, on només s'han adjudicat el 23% dels més de 1.000 milions previstos en infraestructures a tot l'arxipèlag. Per revertir la situació, l'Aliança per l'Aigua demana limitar el creixement urbanístic i definir un calendari concret per les mesures pendents. També exigeix a Recursos Hídrics que abandoni el model reactiu i passi a un model preventiu amb neteja i manteniment planificat de les lleres, a més de reforçar també els controls sobre les aigües subterrànies. Canviant de tema, el Consell Insular de Menorca destinarà més de 645.000 euros de fons propis a desencallar les obres de millora i reordenació de l'aparcament públic de Serpentona, a Cala Galdana. L'administració insular ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella per assumir íntegrament el cost d'aquest projecte que feia anys que estava aturat, tot i els acords signats entre els anys 2021 i 2023. Les obres permetran resoldre el mal estat de conservació de la zona, ampliar les places d'estacionament, millorar la seguretat i instal·lar tres noves parades d'autobús, un fet especialment vital durant els mesos d'estiu, quan hi ha gran afluència de visitants. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, explica que aquesta és una actuació necessària per millorar la mobilitat a Cala Galdana i avançar cap a un model més sostenible, segur i ordenat. Es preveu que la licitació de les obres es dugui a terme en els propers dies. El Parlament Balear va aprovar ahir dimarts la presa en consideració de la modificació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera, que permetrà establir els límits de l'entrada de vehicles a l'illa de cara a 2027. La proposta va sortir endavant amb els 46 vots a favor de PP, PSOE i Unides Podem, l'extensió de Vox i el vot en contra de Més per Menorca i Més per Mallorca, que havien anunciat un vot favorable que finalment no es va produir. Ara començarà la tramitació parlamentària d'aquest nou marc legal, que permetrà determinar la capacitat màxima de vehicles i establir un sostre màxim. Els vehicles de persones empadronades a Menorca quedaran exempts de la limitació, evidentment. També ho estarà un vehicle per cada habitatge en cas dels propietaris no residents. La regulació tampoc afectarà el dret de desplaçar-se a Menorca ni el de les persones amb mobilitat reduïda. Quedaran fora del sistema els vehicles oficials i de servei públic i serà el ple del Consell qui fixarà cada any o cada dos anys el nombre màxim de vehicles submesos a aquesta limitació. Durant el debat parlamentari van intervenir alguns representants menorquins com el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, o el Consell de Mobilitat, Juan Manuel Delgado. Per part de l'oposició ho va fer la portaveu social.

0: y 20 en Canarias.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El desahucio de Mari Carmen en Madrid, el caso de esta mujer de 87 años, cala también aquí en nuestra comunidad en Baleares, porque a esta hora en Palma, concentración en protesta por lo ocurrido, acto convocado por el Sindicat de Llogaters de Mallorca. El gobierno a todo esto pone en marcha, lo hemos conocido hoy, una campaña para comprobar cómo se están gestionando y comercializando pisos de protección oficial, locales y altillos convertidos ilegalmente en viviendas, trasteros alquilados para residir o también salones divididos para crear varios dormitorios. Con todo esto se están encontrando, lo ha explicado el director general de Vivienda, José Francisco Reines.
3: Estem trobant sobreocupacions degudes a que ja sigui el propietari o llogater, estan dividint estances, de, ja sigui sala de menjador o ja sigui altres estances de l'habitatge, i ho estan llogant. I evidentment això és un cas per una banda se podria donar el cas d'infrahabitatge, perquè l'habitatge perdu les seves condicions perquè ja no hi ha una sala menjador, i una de les condicions perquè sigui un habitatge és que ja hi ha una sala menjador, per tant seria un cas d'infrahabitatge.
2: També encuentran pisos en los que se duplica, como explica el mismo, la ocupación máxima permitida con viviendas preparadas para 6 personas en las que conviven 10, 12, incluso hasta 14 personas. La sobreocupación, recordemos, se considera una infracción muy grave cuando existe un beneficio económico y puede conllevar multas de entre 30.000 y 90.000 euros. Es miércoles 23 de septiembre, hay más asuntos del día. Inicio hoy del curso judicial en Baleares. El presidente del TSJ de las Islas, Carlos Gómez, ha hecho un alegato en favor del desafío que supone la imparcialidad en un sistema judicial, ha dicho, cada vez más cuestionado por la epidemia de desconfianza ciudadana en las diferentes instituciones.
4: No hay destinatario en concreto, yo creo que son dos garantías subjetivas de la jurisdicción que las personas, los ciudadanos necesitamos. Yo creo que hay que destacar sobre todo la imparcialidad en estos tiempos, diríamos que son difíciles, ¿no? Como he dicho, en estos tiempos de desconfianza hacia las instituciones. Yo creo que hay que tener en cuenta que los jueces nos regimos por el principio de imparcialidad y que ese principio debe ser salvaguardado a toda costa.
2: Un acto, por cierto, que se ha celebrado sin la presencia de autoridades políticas. Más cosas, 8 de cada 10 personas que ejercen la prostitución en Baleares lo hacen en pisos privados, en hoteles, en viviendas turísticas, incluso también en yates. Esa es la denuncia que lanzan desde Médicos del Mundo en Baleares, coincidiendo además con el Día Internacional contra la Explotación y la Trata. Durante el último año la entidad atendió a 1.500 personas en contexto de prostitución en Baleares y de ellas el 90% eran mujeres. Lo ha explicado la coordinadora de Médicos del Mundo en Baleares, Esther Callizo.
5: Es un problema muy, muy grande porque no podemos identificarlas, no podemos llegar a ellas. Imaginaos una mujer, ella sola, se sube en un yate y se va a ser prostituida durante un par de días. Estas mujeres están expuestas a una vulnerabilidad mayor, muchas veces corren peligro su integridad física. Nosotras nos preocupamos y hacemos mucha prospección 2.0, tanto en webs, redes sociales, para poder detectarlas. El problema es que ellas no tienen acceso a su propio.
2: Por cierto, la entidad ha atendido en los 8 primeros meses del año en Ibiza 365 personas que ejercen la prostitución, un dato que se acerca ya al total registrado en 2025, en el que fueron casi 500 las mujeres atendidas. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
6: Marta Martínez, psicóloga de Médicos del Mundo, destaca que en Ibiza la actividad se ejerce de manera cada vez más deslocalizada, pisos, yates y otros puntos de la isla, lo que dificulta la detección de casos o la protección a las víctimas. Alerta de que las personas a las que se atienden son cada vez más jóvenes, el 91% de ellas son mujeres, sobre todo de nacionalidad colombiana y venezolana, que tienen entre 25 y 35 años y que en muchos casos están en una situación de vulnerabilidad extrema.
7: Estoy segura de que si fuéramos un equipo más grande, estas cifras aumentarían mucho más, ¿no? Al final aquí en Ibiza somos un equipo chiquitito, entonces estoy segura que estas cifras ni siquiera se corresponden con ni siquiera la mitad de un cuarto quizá, ¿no? De todo lo que a lo mejor sí que ocurre en la isla que nosotras desconocemos.
2: Gracias, Joan. Más cosas. Menorca sufre un déficit histórico de inversión en infraestructuras de agua, según un estudio publicado por Alianza para la Agua, que analiza la contratación pública realizada entre 2018 y septiembre de 2026 en la isla, solo se ha adjudicado el 21% de las obras incluidas en el plan hidrológico de las islas. Una cosa más, porque el Parlamento ha dado luz verde a la solicitud de comparecencia de la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, para explicar el proyecto de reforma de la instalación ante las contradicciones de la información pública y la documentación de AENA.
0: Firme te ofrece la información del deporte.
2: Vamos ya con el deporte. Pedro Morla, adelante, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Los internacionales Lubumbo, Valiente y Bestrom, junto a Kalumba, Luna y Abdón, han sido bajas para el entreno del Real Mallorca de esta mañana para preparar el partido contra el Almería. Toni Lato ha entrenado antes, ya que por motivos familiares ha tenido que viajar a Valencia. Y Salva Sevilla volverá a la isla como team manager de la Unión Deportiva Almería. Y decía esto:
9: he vivido tantas cosas allí, tantos momentos bonitos, que no quería irme. Me sentía capacitado para seguir jugando, para seguir demostrando que era válido, porque ese último año la verdad que jugué muchísimos partidos en primera, metí 6-7 goles, estuve la verdad muy bien y bueno, me veía capacitado para seguir, pero bueno, el fútbol funciona así, sabemos cómo funciona, hay personas que deciden los momentos y...
8: Y el ex técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, reconoce en Ser Deportivos Baleares que intentó el fichaje de Adri Fuentes para el conjunto blanquiazul. Él en el Tarazona fue quien apostó por el madrileño como delantero, que ya lleva 4 goles en el Mallorca.
2: Gracias, Pedro.
0: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues nada, en 20 segundos tiempo para la economía aquí en la Ventana de Baleares.
10: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
11: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
10: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
1: Variables con Tomeu Cantallops.
2: De nuevo con nosotros, Tomeu Cantallops. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va?
12: Hola, Chus. ¿Cómo estás?
2: Bueno, volvemos a la rutina después de las vacaciones del verano. Iniciamos un otoño, sin duda, con muchísimas incógnitas también en lo económico. Porque, claro, hay muchas variables, muchos ítems que preocupan. Los bancos centrales, por ejemplo, subiendo el tipo de interés del dinero. Vamos a hablar de ello, también del problema de la vivienda. ¿Cuál es la situación, cuál es el escenario, Tomeu, que no es mejor de cómo lo dejamos?
12: Efectivament, no, pareix que no ha passat l'estiu, ha millorat molt poc la cosa, o jo diria que quasi res. Bé, com s'han empreparat... És cert, s'ha coincidit ara, els bancs centrals han aprofitat per a pujar els tipus d'interès. Dia 10 de setembre el Banc Central Europeu l'ha pujat de 2,25 en el 2,5. La Reserva Federal dels Estats Units, dia 16, per mi era, va pujar també a 0,25, que ara està en un rang de 3,75-4. I una cosa insòlita, el banc de Japó també, que normalment el Japó són molt curosos amb això i este poden estar molt baix, l'ha pujat fins a 1,25, la quota més alta des de 1995 en el Japó. Per tant, és una mica insòlid. Això vol dir que tots els bancs han coincidit en que la situació per mort de la inflació cal que se controli i, per tant, no deixem passar l'oportunitat d'avisar en els actors que els dobbers no seran tan fàcil d'aconseguir, seran una mica més carets. Això per lo que fa referència a la part del preu dels dobbers.
2: Sí.
12: Per la inflació no deixa de pujar.
2: Claro, no està nada controlada.
12: No està controlat. El mes d'agost va acabar amb un 4,3 i a Balears un 4,4% agost 2025-26 sobre agost 2025. Això fa que de gener a agost hi hagi una pujada d'un 3,3% acumulada. això significarà que probablement passarà al final d'any els 4-4.5% d'inflació, quasi segur. Això afegeix més en el banyat encara. Vol dir que la cosa no està controlada. La inflació subjacent, que és aquella que no té en compte l'energia, els productes frescos, sí que pareix que està una mica més controlada, però en general no. Normal, normal. En el que està passant en els conflictes bàlids que tenim armats, és normalíssim que la situació és aquesta. Hi ha una situació d'un xoc d'oferta. Vull dir que no per molt del tema de vaixells i l'estret d'Hormuz i tots els conflictes que hi ha una escassetat d'oferta i, per tant, això, el petroli puja, la benzina i els seus derivats pugen. Conseqüència també pels pescadors, pels agricultors, en fi, tota una sèrie de coses, de conseqüències molt negatives. I curiosament, aquí he de dir una cosa, i és que el president Donald Trump fa 16 vegades que demana al governador, al president de la Reserva Federal dels Estats Units, que baixi el tipus d'interès i acabarà el seu mandat segurament sense veure retallada en cap moment el tipus d'interès. La Reserva Federal ha fet valer la seva independència davant l'administració Trump, i això que és culpable de que la situació que estan vivint, perquè si no hi veig les guerres, probablement res d'això passaria. En fi, contradiccions de la vida.
2: Sí, tu comentabas, claro, la inflación no está controlada en absoluto, el coste de la vida en general que va aumentando, todo nos cuesta cada vez más. Hablabas también del precio del combustible, que está absolutamente disparado, con los problemas, con la preocupación que tiene el sector primario en nuestras islas. Claro, y el problema también de la vivienda, el precio que está aumentando cada día.
12: Exactamente, el habitatge está pujant per una situació descontrolada del mercat, per altres circumstàncies que tampoc en parlarem, que és el tema de la massificació i la saturació que hi ha en aquestes illes, ha fet que arribem en aquesta... i que el model productiu que tenim ha fet que arribem en aquesta situació. Però, a part d'això, a part de que no hi ha habitatge, encara fa més difícil la situació relativa a aquest tipus d'interès, es compren-la pels possibles compradors, perquè també l'Euríbor, que és com a conseqüència del peu de bombers aquí a Europa, no oblidem que aquest dia està en el 3,3%. Per tant, això significa que sobre el setembre de l'any 2025 les famílies que haguin de revisar la hipoteca en el setembre estava, del 25 estava a 2,17. Per tant, això significa un punt i coma dos, quasi més, de tipus d'interès. Fatal. Realment tenim un problema greu, greu, greu a Balears, perquè si aquest problema d'habitatge és per tot, aquí ets el màxim exponent d'això.
2: Claro, i les famílies que cada vez estan més ahogades, no poden hacer frente a los gastos, i llegar a final de mes cuesta.
12: Exactament. Arribar a final de mes cada vegada costa més. Això crea un conflicte social, un malestar social que el govern està prenent nota, segurament. S'està parlant ja d'una altra vegada de subvencionar tot, absolutament, des d'aliments fins a retocar si va de qualque aliment, tant de les benzines, l'electricitat, però vaja, és tot. A les famílies els costa més viure cada dia, i això crea un problema greu emocional. A més, ja no és un problema monetari, sinó que això té unes conseqüències emocionals, sí. Familiars, a tots els nivells, i tothom se pot imaginar de lo que estic parlant. És d'una tristesa infinita arribar en aquesta situació on veure gent que no pot ni atendre les necessitats bàsiques, i cada ha de triar segons quines coses. Aquest mes de setembre també ha afegit l'inici del curs escolar.
2: Claro, és la cuesta, ¿verdad? La cuesta de septiembre.
12: Que exactament, que crec que també és un mes dificultat ja de per si per ser famílies. En una paraula, el panorama no és guapo.
2: No, i tu com a experto, l'última qüestió ja, Tomeu, claro, les medidas per on tindrien que passar? Per on tenen que passar?
12: Sí, les mesures ja hi va haver estendre la guerra d'Ucraïna. Mesures generals no són discriminatòries perquè afecten a tothom. És a dir, no és el mateix repostar un cotxe d'una altra cilindrada amb un cotxe petit i tothom s'està beneficiant d'això. Això és injust. Per tant, les subvencions haurien de ser més directes. Ara bé, l'Estat tampoc no està per tirar cotxe. La situació de l'Estat no és cada vegada el deute públic puja més, estem en 1 bilió, quasi 700 mil milions d'euros i pujant. Per tant, el govern mira per una banda, però també mira per l'altra. Una manera de veure que no afluixa és que la tarifa de la renda, tal que li demanen moltíssimes associacions d'economistes i gent en general, és que no ha deflactat les estranys d'IRPF. Això és una recaptació en fred que se diu que la gent no s'entén i cada vegada està pagant més per l'impost de renda perquè la inflació ha pujat, però en canvi aquestes tarifes no s'han rebaixades. Això també no ajuda gens a la butxaca de les famílies. És a dir, per altra banda té obligacions, si hi ha de guerra, si hi ha aportar més en els conflictes bèl·lics en defensa, és a dir, són moltes coses que l'estan apremiant. Sí. La solució, però el que passa és que no tenim temps per aquest programa.
2: Pues de ellas no, hablaremos seguro, sin lugar a dudas, hablaremos este otoño y este invierno. Tomeu Cantallops, muchísimas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Un beso.
12: Adiós, gracias.